Les cases del meu carrer, una cova a la muntanya, el jardí vermell de flors, l'embarcador de la platja, la barraca dels pastors, el niu penjat a la branca, la claror del fons del pou, els fumarols de la plana, les parades del mercat, el banc de seure a la plaça, el caminet entre els camps, la fàbrica abandonada, el racó de sota el pont, la font de la font trobada, el porxo de l'estació, la palla groga a l'estable, l'ombra d'un sol presseguer, la pols de la caravana i la llum de l'horitzó i l'estrella més llunyana. Tot és casa meva i tot m'era i més i em serà casa, com si veiés volar ja